0: Bass.
1: Hi-hat.
0: 808. J.
1: Ready?
0: Let's go get 'em.

0: your NSYNC album, it is you and I.
1: One, two, three.

It's perfect for singing on your father's knee.

You got to hold on. You got to hold on. You got to.

different. I wanna end me.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: I avui, espai de llibres, com sempre, amb en Jordi Sugranyes, a qui saludem. Jordi, com estàs?
2: Hola, bon dia, Carles.
1: Molt bé. Avui, amb un llibre, jo crec que molt interessant, d'aquests que també enganxen, que tenen molt èxit, d'aquests que es venen, no?
2: Jo crec que si les persones que s'escoltin, o si tu mateix ets fan de Sherlock Holmes, de l'Agatha Christie i els seus personatges, jo crec que aquest llibre us pot agradar moltíssim, perquè jo crec que revisa aquest gènere del detectiu privat doncs de principis de segle o del segle passat, doncs el revisa i el fa encara més electritzant.
1: Però actualitzat, és actualitzat.
2: I tant.
1: Es diu, el llibre es diu Sé lo que estás pensando, sèrie David Gurney 1, em posa aquí, i és d'en John Verdon.
2: Sí, és, de fet és la primera novel·la de John Verdon. Després, si vols, parlem de l'autor, perquè també és tot un personatge, el John Verdon. I sí, és el primer llibre de tota una sèrie del seu primer i únic gran personatge, que és el Dave Gurney, que és aquest, és un policia retirat, sí, especialista en assassins en sèrie o assassins... especialista en tot el que és la psicologia de l'assassí i en la recerca de pistes, un veterà de Nova York que té molt de carrer i que es retira, i a partir d'aquí li comencen a passar coses, i el primer cas que li passa, o la primera experiència, és aquest ser lo que estáis pensando.
1: Un hombre recibe una carta que le urge a pensar en un número cualquiera. Cuando abre el pequeño sobre que acompaña al texto, se da cuenta de que el número y escrito es exactamente el que había pensado.
2: Sí, així comença. Bé, de fet,
1: això
2: comença...
1: Això sembla cosa de Mac, Això sempre, t'adaminaven el número d'això.
2: De fet, comença amb que aquest personatge, Mark Mallory, sí, va veure el seu amic Dave Gurney, que és aquest Dave Gurney,
1: un policia,
2: que és
1: ja
2: aquest
1: retirat,
2: policia retirat, i el va visitar perquè ha rebut una carta... com tu deies, que el convida a pensar un número entre l'1 i el 1000.
1: Sí.
2: Llavors pensa un número, obre un petit sobre que hi ha la carta i és el mateix número. I a partir d'aquí, aquesta carta el convida doncs, a enviar la resposta a un apartat de correus. A partir d'aquí comença a rebre tot d'amenaces d'una persona que sembla ser que sap perfectament el que està pensant, on viu, el que fa...
1: Sembla un xantatge, això, no?
2: Comença com un xantatge.
1: Val, però...
2: Però llavors el Dave Gurney, que com que és amic seu, doncs recordem que està retirat... I ara també parlaré de la vida que porta el Dave Gurney, perquè és una de les coses que m'agrada més. Però, en tot cas, el cas es desenvolupa que el Dave Gurney troba pistes que indiquen que aquesta persona que amenaça el seu amic no és només una amenaça de xantatge per aconseguir diners, sinó que és un assassí i que ja porta diversos assassinats a la seva llista i que té un modus operandi doncs, molt peculiar, perquè és a través d'aquest engany i d'aquesta adivinació o... Bueno, ja es veu, no? Qui llegeixi la novel·la ja ho anirà descobrint. Doncs és tot un personatge molt amagat, molt difícil de trobar, òbviament, i el Dave Gurney doncs, ha de desentrellar tot el cas per salvar el seu amic i per aconseguir descobrir que és aquesta persona que provoca aquests assassinats.
1: Aviam si és correcta la imatge que tinc... Que, jo no he llegit el llibre, però la imatge que pugui tenir... Perquè me l'imagino d'altres policies retirats, d'altres novel·les. Que és el típic borratxo, de mala vida, que s'ha separat...
2: No, vale. Absolutament el contrari.
1: Vale.
2: És un senyor feliçment casat que no ha pogut tenir fills.
1: Ah, carai.
2: Clar, no me'n recordo si hi ha una mena de descripció. Jo me l'imaginava, no sé...
1: Home, jo en un principi...
2: Com un venerable senyor d'una certa edat...
1: Jo alguns acabats, de mala vida.
2: No, és tot el contrari, perquè a més... Clar, està retirat, però recordem que els policies i als Estats Units segurament també es retiran a una hora i a una edat relativament jove, no?
1: Sí.
2: Per tant, m'imagino algú de 50 i tants anys, mm-hmm. no? Potser 60. Mm-hmm. Està feliçment casat. De fet, li agrada molt la carpinteria. Li agrada o opera el temps amb la fusteria sí. i fa, doncs, cases pels ocells, perquè ell vivia a Nova York. Però després de tot el que va viure, el que vol és tranquil·litat. Llavors es va a un lloc, a Catskill Mountains, que això és, realment és un lloc que existeix i està al nord del comtat de Nova York, o de l'estat de Nova York. Està al nord...
1: A la muntanya, se'n va.
2: Sí, però són muntanyes i això crec que té molta importància, que està feta a base de turons. Llavors, no només en aquesta novel·la, sinó en les posteriors, tu te n'adones, o sigui, la localització, el paisatge de Catskill Mountains agafa molt de protagonisme, perquè està fet de turons. Per tant, quan hi ha persecucions, quan han de fugir, doncs tots aquests turons tenen un munt d'importància, els boscos, uh-huh. també. I em va agradar molt, abans ho comentava, no?, que la seva vida, o sigui, el personatge que construeix John Verdon, és molt rodó en el sentit de que per una banda explica el seu dia a dia amb la seva dona, que la seva dona encara treballa, és infermera, si no m'equivoco, i clar, i la seva dona cada dia agafa el cotxe i se'n va, no? I llavors ell doncs s'avorreix i com et dic, fa les tanques de fusta perquè no se li escapi el gos i de tant en tant, doncs té un cas i ha d'anar a treballar, no? Ha d'anar a treballar que està retirat. Evidentment, només ho fa perquè són amics seus o coneguts i perquè, en definitiva, té aquest desig o aquesta dèria per desentrellar misteris que cap altra policia treu. I em va captivar molt aquesta manera d'escriure que té el John Verdon, d'aconseguir fusionar una vida totalment monòtona, tranquil·la, perquè recordem que l'home se'n va de Nova York perquè està fart de veure assassinats, psicòpates, i se'n va a unes muntanyes, a un lloc que està ple de masies, de petits propietaris, de pobles petits, i com al final... en definitiva, acaba arrossegant-lo la realitat cap al que ell sap fer millor, que no és la fusteria, sinó que és atrapar assassins.
1: Què et sembla aquesta opinió? A les primeres pàgines de la novel·la nos encontraremos con la presentación de nuestro protagonista, así como la de su mujer, Madeleine, que, por cierto, ya os adelanto que me ha gustado incluso más que el propio David. ¿Per què ho diu això?
2: No, perquè fan un duet molt xulo. Fan un duet molt xulo.
1: Perquè ella també participa en la feina de centrar allà el tema o no? No es pot
2: ara,
1: dir.
2: Ara faig una mica...
1: No es pot dir spoiler.
2: No. És un petit spoiler, no és gaire. Al principi no. Al principi, en definitiva, és la víctima d'un home que està obsessionat amb els assassinats i amb els psicòpates que hi ha pel món. Però a poc a poc és una sèrie. Em sembla que són 8 novel·les. Jo m'he llegit 4, diria, 4 o 5, i a poc a poc sí que veus que va agafant, la Madeleine va agafant més protagonisme, no només en aquesta vida quotidiana i en les seves queixes cap al seu marit, que, si us plau, deixi d'embolicar-se en casos d'assassinats, sinó que també participa. I em va agradar molt perquè, a més, totes les seves novel·les tenen aquest punt de misteri que s'ha de que hi ha un nus i el protagonista, el Dave Gurney, ha d'acabar trobant la solució. És molt Sherlock Holmes. Si tothom que li agradi aquest tipus de relats o de novel·les d'intentar endevinar qui és l'assassí quan tens tots els personatges o quan tens tot de pistes i has de saber qui és l'assassí, crec que li agradarà molt perquè recorda molt a tots aquests personatges, no?
1: Val la pena.
2: de novel·la, diria que, bueno, d'investigador. Més que no pas negra, no és una novel·la negra, ni molt menys, sinó que és més d'aquest tipus d'investigació policiaca i com et va portant cap a la solució.
1: John Verdon, què me'n dius, en John Verdon?
2: John Verdon, a mi, la veritat és que, òbviament, no el coneixia, vaig llegir aquesta novel·la i vaig dir, com un senyor pot haver fet aquesta novel·la, la seva primera novel·la? No havia escrit res. De fet, l'home va treballar tota la vida a Nova York en el màrqueting i la publicitat, o sigui, totalment allunyat de res de cultural, totalment ficat pues, això, en el món de la publicitat. El que passa és que era molt aficionat a la novel·la d'investigació, a Sherlock Holmes. I quan es va jubilar, se'n va anar a un lloc, a Catskills Mountains. O sigui, justament on després col·loca l'acció del seu personatge. Per això crec que la localització és important. Tota l'explicació de quan hi ha, sobretot això, quan hi ha persecucions, quan hi ha moments en què el protagonista vol reflexionar o es troba coses a prop de casa i no... Doncs és important aquesta localització. I l'home es va retirar, se'n va anar allà, es va ficar a llegir encara més i la seva dona el va animar perquè no començava a escriure. Es va convertir en tot un fenomen mundial. Li ha de dir que ha escrit 8 novel·les. Diria que ara té 80 i escaig anys, per tant, clar, ja és gran. L'últim llibre és El favor, de 2023, des de llavors que no ha tret res. Per tant, no sé si comença a estar gran, potser. No ha fet res més. Però la veritat és que jo, ja ho deia, he llegit la primera i la segona, sé el que estàs pensant i no obris els ulls. Vaig llegir
1: estan
2: No et refis de Peter Pan.
1: Castellà o català estan?
2: Estan en català. En català per l'editorial Proa. Llavors, jo he llegit, crec que tinc un o dos en català i un o dos en castellà, un el vaig agafar de la biblioteca. Per tant, també això és... Bé, ho dic també pels que se'l volen llegir, que no és una nissaga que porti un ordre establert, sinó que tu pots llegir qualsevol. Sí que és veritat que en algun moment fa referència a antics casos, però no et tanca les portes a entendre el llibre que estàs llegint. Per tant, és una lectura lleugera, però a la vegada que està molt ben escrita, que està molt ben feta, que t'enganxa, si aquest gènere t'agrada, t'enganxa. Hi ha molts personatges que són molt carismàtics, tant el Dave com la Madeleine, la parella, a més fan molt bona parella.
1: Algú diu que la Madeleine té més instint policial que inclús el seu marit.
2: Sí, sí, de fet, de tant en tant l'ajuda en el... Clar, viuen una mica conflictes perquè voldrien una vida tranquil·la, sobretot la Madeleine, i veu que el seu marit no és capaç de cenyir-se a fer les coses de casa, sinó que ha de buscar-se assassinats per investigar, però a la vegada també ella doncs, té aquest punt d'intuïció i ell busca molt el recolzament. Per tant, també té aquest punt, potser més costumista, no? de el que tu deies, no? L'arquetip d'investigador s'esfonsa totalment perquè és una vida totalment quotidiana que clar, el pobre té molts... es fica tant en el cas que s'oblida que té un sopar, per tant, rep una bronca, ha d'anar al sopar, durant el sopar té converses que llavors el fan reflexionar i ha de sortir corrents. Que qualsevol...
1: però que no pot viure sense la seva feina d'investigar, eh?
2: Tots, en definitiva, entenem que l'home en certs moments estigui estressat, perquè, clar, ha d'intentar doncs això, combinar la seva vida quotidiana, que intenta ser el més austera i el més tranquil·la possible amb una vida d'investigador que implica molta dedicació.
1: Doncs avui en Jordi Sugranyes ens ha parlat de Sé lo que estàs pensando, aquest llibre de la sèrie de David Gurney. L'autor és en John Verdon, que ho podem trobar tant en català com en castellà, Edicions Pro en català, Editorial Roca crec que en castellà...
2: Sí, no sé, la meva edició, no sé ben bé què és. Sí, Editorial Roca.
1: Editorial Roca, que és en castellà. Mm-hmm. Doncs molt recomanable, com sempre, novel·les que ens prepara i ens comenta en Jordi Sobranyes, a qui li agraïm. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles.
1: I fins una altra.
2: I a llegir.
1: I a llegir, que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
2: Els dilluns, a 11:15 del matí, no us perdeu Tecnius. El programa de noves tecnologies d'Emili Blanque. Els dilluns, a 11:15, Tecnius.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, Rap Matí.
1: Benvinguts, benvingudes al nostre programa Rap Matí, si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí. I avui volem parlar de llibres, si tenim els nostres estudis, a un dels autors locals, com és en José Luis Barca. Benvingut, José Luis, de nou.
2: Un plaer, com sempre.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Content perquè presentes nou llibre?
2: I tant. I tant.
1: Doncs aquesta presentació serà aquest pròxim dijous 11 de juny a 6:45 de la tarda al meravellós espai de la Biblioteca Can Rajoler, on José Luis Barca presenta antologia de relats, Sueños de vida y muerte 2.
2: Dos.
1: Perquè recordem que tens un 1, un volum 1.
2: Tinc un 1, sí. Sí, sí.
1: En què es diferencia? El podeu veure a través del vídeo. En què es diferencia o són diferents?
2: Els relats són diferents, evidentment. L'estructura és semblant, ¿vale? El que passa és que en aquest segon volum he afegit un apartat nou, diguéssim. He tirat més cap a la història, més que no fantasia i terror, que és el que normalment podem trobar.
1: Quants relats trobem en aquesta antologia de relatos?
2: Doncs hi ha uns 20 i algo, ara no me'n recordo. I microrelats també, una vintena.
1: Uh-huh. Més de 150 pàgines,
2: yes,
1: no?
2: Sí.
1: Aproximadament 155,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Que mostren diferents apartats. Com ens has dit, inclous un apartat que és el desván de...
2: La història.
1: La història. Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest apartat.
2: El desván de la història és una iniciativa que vam començar a Instagram i és... explicar efemèrides de la història, o sigui, dies que va ocórrer un event o va néixer un personatge o va morir un personatge, i explicar, fer un relat, diguéssim, al meu estil, no? Doncs, relacionat amb aquest event, que pot ser doncs, un relat sobre un diàleg de la persona en concret o una reflexió o una descripció del que va ocórrer, sempre amb una prèvia, diguéssim, abans del relat hi ha una petita introducció històrica per ficar-te. Perquè, clar, són events que no són comuns, o sigui, no són coneguts. O sigui, intento anar allà on hi ha, diguéssim, la gent no coneix, no? Uh-huh. Coses que la gent no coneix, no? La sèrie de París, o sigui, la incursió vikinga a París al 800, després tenim pues, la liberació de Nelson Mandela, la mort de Martin Luther King, i a més intento investigar sobre aquests fets i donar llum a coses que, bueno, que estaven oscures. No?
1: Uh-huh. Ho has fet cronològicament?
2: Sí, sí, sí, ho he fet cronològicament perquè sigui una mica més fàcil de llegir.
1: Uh-huh. En un d'aquests relats, en el primer potser hi ha una frase molt, molt maca, no? O molt verdadera, podríem dir, no? Diu, porque la fe alimenta el miedo y el miedo engendra cobardes.
2: Correcte.
1: Està molt bé, això. Sí, sí. Doncs com aquesta en trobeu moltes, en aquestes històries que són relats. És un llibre d'aquells que pots agafar estonetes, que pots anar llegint, que no cal que te'n recordis, ai, per on anava? Perquè no fa falta, perquè vas llegint històries diferents, relats diferents, de molt caire, molt diferent, sí que parla d'història, lògicament, que és el teu punt fort, o en aquest cas la teva debilitat també,
2: sí.
1: No? I que sempre surt la història, que cada relat va acompanyat d'una il·lustració, uh-huh. No? Que fa una miqueta el recull de què parla aquell relat.
2: Sí.
1: Com heu fet aquesta tria?
2: Doncs aquí el tema gràfic s'ha encarregat Susana, que és la meva parella.
1: I... Que és també, diguem-lo, que jo volia parlar, però ja que ho has dit, de la portada. Que també
2: té la portada,
1: el seu...
2: la contraportada i totes les imatges s'ha encarregat ella. I, bueno, fem un tàndem fabulós, no? Perquè ella, doncs, també... serveix com a inspiració, no? Ella doncs, en proposa temes també per escriure i jo m'encarrego pues, de l'escriptura, diguéssim.
1: Uh-huh. Ella és la lectora zero, també, no?
2: I tant.
1: Fa la lectura d'aquell relat i diu, doncs mira, aniria bé una imatge així, no? I és la
2: sí,
1: que
2: sí, ella,
1: acaba...
2: ella agafa el relat i s'encarrega de la imatge i pregunta si m'agrada i tal, però bàsicament és ella la que s'encarrega, sí.
1: Parlem de la portada, que és ben diferent a la primera, no? La primera edició.
2: Sí, sí.
1: Sueños de vida y muerte ha crescut i a mi m'agrada més, eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, ha mantingut l'estil de la primera, però sí que l'ha afegit elements que, bueno, que van molt amb els relats, no?, que hi ha a dintre.
1: Uh-huh. Són relats, com dèiem, curts, breus, que parlen de moltes coses. A mi m'agrada especialment la història, ara no en recordo com es diu, però sí que parla de Hugo i Agnès. La història, aquesta en especial...
2: Aquesta és la meva preferida.
1: Ah, sí, també? Sí, sí, vaja, sí, sí, sí. Coincidim.
2: De fet, és la més llarga, sí? O sigui, és el relat més llarg del llibre, que són 30 pàgines. Això va néixer per un relat joc, ¿vale? Això va començar sent un relat joc a Instagram, en el que, bueno, cada post, diguéssim, ficàvem dos o tres opcions i la gent votava per l'opció que volia i jo continuava amb aquesta opció, no? I és un relat ambientat al 1312, que és l'any que van pelar els templaris, o sigui, ser l'any que van prohibir l'ordre templària, però a Catalunya els templaris encara van tenir una època de no prohibició, diguéssim, no? Perquè el rei de Catalunya estava a favor de l'ordre templària i no va fer cas, diguéssim, al rei Felip i al papa per la dissolució de la ordre. Llavors, això crea una mena de misteri, no?, al relat, que fa que la protagonista, que és Agnès, que és una dona que, segons els cànons de l'època, seria una bruixa, uh-huh, vale? Però no us preocupeu perquè no hi ha res de màgia al relat. Simplement és una dona que fa servir les plantes medicinals, té un coneixement molt alt d'herbes medicinals i de sanació, cosa que s'ha perdut ara.
1: Sí.
2: I que en aquella època li feia, sí, li donava problemes, segurament. Li donaria problemes amb la... No la Inquisició, perquè encara no hi era la Inquisició, però sí amb l'Església i amb la... Bueno, superstició, diguéssim, no? Això, bueno, pues l'Agnès és la protagonista i és la que s'encarrega d'investigar, no?, què passa amb unes relíquies que han sigut robades, no?, de la Baronia de Pinós. Uh-huh. La Baronia de Pinós és un... Pinós està al centre de Catalunya. De fet, el Pinós està establert un mojón d'aquests, no sé com es diu, que és el centre de Catalunya, el centre, sí, geogràfic de Catalunya. I té importància perquè Pinós també va ser un monestir, primer templer i després hospitalari. Precisament en aquesta època va passar dels templers als hospitalaris. I aquí, uh-huh, també hi ha una dicotomia, una mena de conflicte, no?, entre els templers i hospitalaris, perquè, bueno, uns volien, diguéssim, els diners i les propietats dels altres. I com passa tot arreu, no?, quan hi ha diners i hi ha propietats per mig... Pues, llavors, Agnès s'encarregarà de donar llum a aquest misteri.
1: Misteri curiós, que jo, ja em diràs, on puc comprar el cinturó que duia ell, eh?
2: Sí.
1: I aquí ho deixo. O sigui, sí, que seguiu llegint Sueños de vida y muerte 2, aquesta antologia de relatos ben bonica que, com sabeu, els que seguiu en José Luis a les xarxes, li encanta això dels microrelats, li encanta deixar aquí una mica a l'esquer per l'actor, i vinga... Us dono aquestes tres paraules, que això ho fa molt ell, i vinga, escriveu-me un microrelat. Això és també difícil, no és fàcil, eh?
2: És molt difícil. Escriure un microrelat que tingui coherència i que... Perquè el microrelat, l'important del microrelat és que és el que no diu, vale? Uh-huh. El que no explica. O sigui, tu has de deixar que el lector s'imagini la resta. Perquè, clar, tu tens 100 paraules com a màxim, no? No pots explicar-ho tot, no pots fer descripcions, no pots fer diàlegs, no pots fer... Llavors, el lector s'ha d'imaginar. Això és molt difícil. I jo recomano a tots els escriptors de novel·la i escriptores que practiquin amb els relats i microrelats, perquè és un exercici de síntesi que ja Stephen King ho deia, no? Uh-huh. Ho diu, no? Que Stephen King diu que la regla de l'1-10, no? Cada 10 pàgines has de treure una. Quan tu escrius la novel·la, cada 10 pàgines has d'esborrar.
1: Una sobra.
2: Una sobra espatlla, diguéssim. Llavors, el relat fa això. Tu, quan escrius un relat, estàs sotmès a un número de paraules determinat. Tu, quan acabes, segurament t'has passat. Has de treure. Aquest exercici de síntesi és molt important per escriure. Uh-huh.
1: A part d'aquest exercici de síntesi, té una estructura, el microrelat,
2: que hem de seguir?
1: Sí, quina seria?
2: Doncs com un llibre normal. O sigui, tu tens l'estructura presentació, nus i desenllaç. El que passa és que presentació potser només és una línia o dues paraules, ¿vale? O bé fas la presentació durant el nus, que també hi ha tècniques, ¿vale? Tu pots, o sigui, pots eludir una d'aquestes, però l'has de ficar en algun moment. O sigui, tu pots fer una presentació amb el nus, diguéssim, uh-huh. un diàleg que el personatge doncs, ja presenta, no?, la història, però amb el diàleg. A mi m'agrada molt això, de fer descripcions i presentacions al diàleg mateix. Perquè fa que tu tinguis l'acció, o sigui, no trenques l'acció, diguéssim. I el relat, el que té el desenllaç a mi, el que m'agrada, hi ha moltes tècniques, però a mi el que m'agrada és que peti el cap, diguéssim, quan l'última frase que sigui un gir, no?, diguéssim, un gir, que tu et faci pensar, dius, ostres, això no era com he començat a llegir-ho, uh-huh. no?, i tornis enrere per intentar saber què ha passat, no?, que a vegades pues, està la teva imaginació, o sigui, tu has d'omplir els forats. Uh-huh. I, bueno, hi ha veritables mestres del relat que si les escriptores, els escriptors volen començar, jo els recomano Anton Chekhov, uh-huh. els recomano Julio Cortázar, els recomano, i aquí a la Terra, el Pere Calders, que va ser

0: també, no?
1: Sí, sí, sí. Vinga, et deixo
0: triar. Diu un París de marionetes. Jamón de pastor.
1: Vinga, va, som-hi. A veure, què diuen?
0: El viejo pastor ajustó su cinturón y observó la niebla cubriendo el valle. Sus cerdos gruñían inquietos, algo los perturbaba. Avanzó con cautela hasta la colina y se detuvo en seco. Junto a un árbol, una figura envuelta en un sudario parecía observarlo. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz tensa. La figura no respondió. Un relámpago iluminó el cielo y el pastor vio con horror su propio cuerpo colgando del árbol. Los cerdos se dispersaron cuando el viento arrastró el eco de su último grito. Esa tarde comerían caliente.
1: Quin canvi, eh? Quin gir li hem donat a la història,
0: eh? I tant.
1: Déu-n'hi-do, eh? És que és el que tu dius, no? Concentrar tot el que vols dir en aquesta història. I és més important el que no dius que potser el que dius, no?
0: Sí,
1: el que no
0: sí,
1: escrius,
0: sí.
1: En aquest cas, que el que escrius, no?
0: I segurament pots treure més coses, o sigui, uh-huh. però bueno, ja veus que està... Bueno, no està plovent, però hi ha tempesta, que els porcs estan inquiets... Bueno, intento... No? Amb la mateixa descripció de, doncs ja veure una mica tot. No?
1: Uh-huh.
0: Un país de marionetes.
1: Anem a veure, va.
0: El reloj de la torre daba las horas mientras, en la plaza, un titiritero ofrecía su espectáculo a los parroquianos. Poco a poco, los tristes habitantes de aquel lugar se fueron marchando a sus casas. Solo quedó una niña, con las manos metidas en los bolsillos de su delantal y absorta por la danza de aquellas marionetas de aspecto tan real. Estaba hipnotizada por los movimientos sinuosos y rítmicos de los muñecos de trapo. Un trueno anunció tormenta. Con un último giro, el titiritero recogió todo con rapidez en la plaza ahora desierta. En su próximo espectáculo, estrenaría marioneta.
1: Què et sembla? Què us sembla, oients? Que l'heu de comprar aquest llibre, eh? L'heu de tenir en les vostres mans, i quina millor manera que venia la presentació perquè sabrem més cosetes i més detalls sobre aquesta antologia de relats Sueños de vida y muerte 2, que serà aquest pròxim dijous, que tornen a obrir les portes la biblioteca Can Rajoy, que és un goig presentar el llibre allà.
0: Un espai privilegiat.
1: Uh-huh. Animem a tots els nostres oients que vinguin i que no es perdin aquesta bonica presentació en la qual podreu tocar, podreu preguntar-li al José Luis. Parlarem de més coses perquè ens deixem coses al tinter, perquè allà hi serem tots dos, eh? Jo acompanyaré una miqueta en José Luis i en parlarem més àmpliament d'aquest llibre meravellós. I si té altres coses en ment, que segurament que sí, no tinc cap dubte, que segurament que al cap ja et ronden altres publicacions, veritat?
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, bueno, jo, el tema de les antologies, jo ja m'he pres cada any treure un llibre d'antologies perquè em forço bastant a escriure, perquè al final, bueno, tenim una vida, no?, amb un ritme de vida...
1: Molt tranquil, frenètic, no?
0: Frenètic i tot és immediat i tal. Amb aquesta voluntat neix també els relats i l'antologia, perquè són relats que tu pots llegir en menys d'una hora. O sigui, en mitja hora ja està llegit, o menys. Llavors, ideal per anar a dormir, no?
1: Exacte.
0: Fas un relat o dos o tres microrelats i ja queda clapat, no? Llavors, més coses, sí, estic... cada cop m'estic enfocant també molt a la novel·la interactiva, al llibre Joc, ¿vale? que ja ho faig amb Instagram. De fet, he tornat a començar amb un relat Joc a Instagram, esteu uh-huh. tots convidats. @joselebarcaescritor a Instagram.
1: Uh-huh.
0: I aquest va ja de fantasia. Fantasia distòpica, que també vull tornar al món que vaig escriure amb la trilogia. ¿Vale? O sigui, uh-huh. cada cop també estic tornant. De fet, algun relat està
1: sí,
0: ambientat.
1: Sí, ja en parlarem. Li fas una picada ulleta, hijos d'un dios mayor.
0: Sí, i bueno, perquè és un món que vaig deixar, diguéssim, ja fet, no? Diguéssim, un world building allà que vaig fer i que no m'agradaria deixar. Llavors, sempre que puc, torno a Ragniel, que és com es diu després el món, no?, d'Hijos d'un Dios Mayor. Llavors, estic amb els llibrejocs, també no puc dir res de llibrejocs perquè estic en un concurs de prototips que uh-huh. per l'editorial m'ha dit que no digui res. I tinc una novel·la també a mitges que intento
1: fantasia, també?
0: No.
1: No.
0: Aquesta novel·la és... una precuela de Hijos de un Dios Mayor. Ah. I és històrica totalment.
1: Total. Uh-huh.
0: Històrica i, a més, ambientada en una època fosca del nostre món, que va ser a la... No, bueno, sí, l'Holocaust. És l'Holocaust, però no als camps de concentració, sinó a la Bielorússia, el que van fer les tropes nazis, no?, a darrere de les línies quan uh-huh. estaven d'ocupació, diguéssim.

0: algun personatge conegut?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Bueno, conegut per la gent en general no, però sí que és un dels més... dels assassins més perversos i degenerats que va tenir... els nazis.
0: Molt bé, i això tens agenda posada o encara és massa aviat?
1: No em puc ficar agenda perquè el treball també està a tope. I sí que aquest any m'agradaria acabar el llibre Lloc i aquesta novel·la, en principi. Jo crec que sí. Però...
0: doncs, oients, no us preocupeu, perquè de seguida que ho tingui enllestit, aquí vindrà a presentar-ho, com sempre,
1: sí,
0: a parlar
1: sí.
0: a la ràdio sobre els seus llibres. José Luis Barca, Sueños de vida y muerte 2, antología de relatos, presentació, recordeu, aquest dijous, 11 de juny, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Us convidem, esteu tots convidats, és gratuït a l'entrada i podeu conèixer més cosetes sobre ell i també sobre autors de parets, que també teniu
1: sí.
0: molt a veure amb el tema.
1: Sí, sí.
0: Et desitgem moltíssimes sorts, moltes gràcies per haver estat aquí un dia més amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
0: I serà fins dijous.
1: Vinga, fins dijous.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.
3: Heu escoltat aquest programa de RAC 107 en redifusió.
4: 012, la millor resposta.
5: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
6: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
5: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
4: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: l'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.
1: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
2: Benvinguts, benvingudes de nou a Parlem de Salut, un espai que fem mensualment amb col·laboració amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets de l'Institut Català de la Salut. I un tema que avui ens ocuparà i que volem parlar amb l'infermera Alba Cremades és sobre l'efemèride que acaba de passar. Ens referim al 14 de març, que es va celebrar el Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular. L'objectiu d'aquest esdeveniment és conscienciar la ciutadania de la importància de les malalties cardiovasculars amb una incidència especial en la prevenció dels principals factors de risc. Per parlar una miqueta més àmpliament sobre aquest dia i sobre el que es fa des del Centre d'Assistència Primària de Parets, com dèiem, tenim a l'altra part del telèfon l'Alba Cremades, infermera del CAP. Benvinguda, Alba, de nou.
3: Hola, bona tarda.
2: Com dèiem, ens ocupa avui el tema de la prevenció del risc cardiovascular i ho hem volgut lligar amb aquest 14 de març. Explica'ns.
3: Mira, una de les malalties cardiovasculars més freqüents que ens hi trobem a la consulta són la hipertensió, l'infart agut de miocardi, la insuficiència cardíaca. Són malalties molt comuns on la prevenció és fonamental. Tant a nivell nostre com a professionals com a propi pacient, la prevenció té un paper fonamental a la seva vida. Com podem prevenir aquestes malalties? Doncs mira, es poden evitar amb la simple idea d'adoptar estils de vida saludables que ens ajudin a reduir aquests factors de risc, incloure mesures com molt senzilles.
2: Quines serien?
3: Que ens ajuden al dia a dia. Mira, per exemple, seguir una alimentació saludable, no? Doncs simplement amb la dieta mediterrània, la que fem o que hauríem de generar-nos a tots a casa, com incrementar el consum de fruita i hortalisses fresques, utilitzar preferentment l'oli d'oliva, tant com per amanir com per cuinar, prioritzar el peix blanc i peix blau respecte a la carn, no? Reduir aquest consum de greixos d'origen animal com làctics sencers, formatges grassos, gelats, postres làctics, no? Embotits, vísceres, reduir a vegades el consum de menjars precuinats, no? Anem amb el dia a dia, anem corrents i ens és molt més fàcil tirar d'un menjar precuinat, no? Doncs intentar fer aquests menjars dies previs per no haver d'utilitzar un menjar precuinat o un producte de pastisseria, no? Aquests deixar-ho doncs per dies especials, situacions especials. Utilitzar una cosa tan senzilla com tècniques culinàries diferents, variades, que no sempre sigui planxa o coccions al forn, guisats, vapors, no? Aquelles persones al que els costa més reduir el consum de la sal, doncs intentar potenciar el gust dels àpats amb herbes aromàtiques i espècies en comptes de tanta quantitat de sal, no? Això pel tema alimentari, que és una cosa molt bàsica, però que la gent, no?, pues ens oblidem i tirem del dia a dia i ens ajudaria molt a reduir aquest risc cardiovascular juntament, no?, amb l'activitat física de manera regular, doncs intentar fer, deixar el cotxe una miqueta més apartat d'on has d'anar a treballar, de la feina, no?, i poder caminar una miqueta més aquell dia, si és que ens costa trobar aquell moment. Un passeig lleuger, uns 35-45 minuts al dia, pujar escales, no evitar agafar l'ascensor, no? Doncs aquestes petites coses, amb l'activitat física també hi podem tenir un paper fonamental a l'hora de prevenir riscos de malalties cardiovasculars, assolir el pes saludable i mantenir-ho, que també ens costa, no? Que a vegades tenim un petit ensurt i, ostres, sí, baixem de pes, però de seguida el recuperem, no? Incorporar la dieta mediterrània i seguir-la, no? Deixar de fumar, i que també es pot fer, que també poden demanar ajuda aquí a l'ambulatori i podem ajudar-los a deixar de fumar, intentar deixar de fumar, evitar el consum de l'alcohol, no? Després nosaltres també incidim molt amb el tema de l'estrès, no? Tenir un nivell d'estrès i controlar el nivell d'estrès també ens ajudaria molt a aquests esdeveniments, no? Pues cultivar aficions, nosaltres diem molt que continuïn fent allò que els agrada, cuidar les relacions personals, l'activitat física, com parlàvem, sempre va tot relacionat amb l'alimentació i l'activitat física, perquè si ho fem bé tot lligat, tenim molt guanyat, no? Mantenir la dieta equilibrada, el que us deia, dormir les hores necessàries i evitar el consum de drogues, evidentment.
2: També és important controlar la pressió arterial, no?
3: Sí, és les coses que fem molt aquí a la consulta, quan venen al control d'infermeria, incidim molt en el tema de la pressió arterial, del colesterol, vale? I del nivell glicèmic. El tema de la pressió arterial és molt important per tal d'evitar aquestes malalties cardiovasculars, perquè té un pes molt important, que el risc, a més, augmenta amb l'edat, eh? Vull dir, però que sí que el controlar la pressió arterial és una cosa molt senzilla i que hem de tenir molt present.
2: Tots aquests són els factors de risc importants a l'hora de prevenir, no?, aquest risc cardiovascular. Són molts els que ens ha donat l'Alba, però cal parar atenció i que segurament que tots o gairebé tots els podem controlar d'una manera fàcil, no? Però per què seria tan important que ens fem controls, que estiguem una miqueta controlats i que hi pensem a l'hora del nostre dia a dia amb això?
3: Doncs mira, perquè, bueno, d'això depèn la nostra salut a nivell cardiovascular. El cor és la màquina que mou tot, no? I llavors, simplement amb aquests petits inputs de controlar la tensió, controlar la dieta, controlar el pes, fer l'exercici físic, és una cosa molt senzilla que tots hi podem jugar un paper fonamental, no? També és molt important conscienciar aquesta població nostra de parets, que tenim molta zona verda, tenim moltes rutes aquí, a parets que podem fer i podem, no?, agafar aire també, el que dèiem del benestar emocional. Tenim molt espai. Llavors, anem a fer-ho servir, no? Anem a cultivar aquesta salut.
2: Tenim-lo present perquè no és dir-ho només per dir-ho, perquè segons l'OMS, segons l'Organització Mundial de la Salut, les malalties cardiovasculars provoquen la mort ni més ni menys que més de 17 milions de persones a l'any i són responsables del 32% de les defuncions d'arreu del món, que és una dada a tenir doncs present, no?
3: És molt important, més que res, perquè mira, només a nivell de Catalunya es presenten com unes 10 aturades cardíaques al dia, aproximadament. I moltes es poden prevenir amb el simple fet d'evitar el colesterol, d'evitar l'estrès, de totes aquestes coses que hem dit. Vull dir que són malalties molt comunes aquí a l'atenció primària i on hi podem incidir molt. També ja intentant parlar de tot això, aquí a nivell de l'ambulatori també hem fet dos tallers de reanimació cardiopulmonar, vale? I aprofito per esmentar que hem de trucar si ens trobem davant d'una situació de risc vital ràpidament al 112 o 112. I de seguida que alertem que la situació és de risc, no?, que el pacient està inconscient i que no respira, de seguida ens enviaran ajuda i no ens trobarem sols i segurament podrem salvar una vida.
2: Uh-huh. Alba, vosaltres en el dia a dia amb les visites amb els vostres pacients, encara que vinguin per altres patologies o consultes, feu esment a aquesta prevenció del risc cardiovascular?
3: Sempre, sempre. De fet, sempre que entra un pacient per la porta, a nivell d'infermeria i segurament de medicina, i els hi preguntem ja si fumen, si no fumen, si els hi mirem l'atenció, els pesem, vull dir que ja incidim també amb l'alimentació saludable. És una cosa que a nivell d'atenció primària és la base, la prevenció.
2: Segons la teva experiència, com estan els ciutadans de Parets en aquest tema de la salut cardiovascular? Com els veus?
3: Jo els veig molt bé, tenim de tot, però evidentment el tema de la hipertensió és un tema que és complicat, és complex. Venen molts pacients amb quadres hipertensius, l'estrès del dia a dia ens porta també i al mantenir l'alimentació saludable, no? que anem corrents, el que t'explicava abans, és un problema que ens està afectant molt ara. Uh-huh. Vale, després del Covid el que estem veient és que hi ha molta angoixa, molta ansietat, no? Tirem... Sí que és veritat que ha vingut molt el tema de la vida saludable, no? I els hàbits saludables, estem molt, molt conscienciats amb això, però des d'aquí jo, sobretot, insisteixo, si necessiten deixar de fumar, si necessiten deixar de beure, ajudar amb el tema de l'alimentació, aquí estem a la disposició de tota la població d'aquí de Parets i estarem encantats de poder explicar-li una mica més.
2: Doncs qualsevol consulta, qualsevol neguit, preocupació o el que deia la mateixa Alba, no? Si és que sou dels que us costa deixar de fumar, que hi ha moltíssima persona que no té aquesta voluntat pròpia de dir deixo de fumar ja, doncs que tenen l'ajuda a través del Caparets o també problemes amb la beguda, que també a vegades costa doncs, de deixar-ho, també tenen el suport del Caparets. Tan senzill o potser no és tan senzill, però sí que mica en mica segurament agafem els hàbits i es fa fàcil per evitar aquest risc cardiovascular, reduir els factors, tenir una alimentació saludable, que és, podríem dir, el pilar d'aquestes recomanacions, fer activitat física de manera regular, assolir un pes saludable, mantenir-lo, deixar de fumar, evitar el consum d'alcohol, controlar la nostra pressió arterial, el colesterol i el nivell de sucre a la sang i, com no, mantenir aquest estrès que ens deia l'Alba sota control. Alguna cosa més a afegir, Alba?
3: Tres més. Moltíssimes gràcies i bueno, que els animo a venir a passar per aquí pel CAP i fer una miqueta de prevenció i entre tots ho farem.
2: Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta informació de salut tan interessant i important pels nostres oients i per a tothom, que una vegada més, un mes més, tenim en coordinació amb l'equip d'atenció primària del Caparets. En aquesta ocasió, a l'altra banda del telèfon, hem tingut a la infermera Alba Cremades. Ha estat un plaer. Fins una altra, Alba.
3: Gràcies.
1: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.

0: On pots anar si pateixes violència masclista o coneixes algú que en pateixi? A la policia local, al 93573-7300. Al CIAT, de Drets Socials, al 93573-7300, a l'avinguda Lluís Companys, 19 primera. O al CAP, a l'avinguda Catalunya 127, al 93562-1689. O també al Punt Lila, al casal de joves de Cal Jardiner, al 691-36-76-64. Parets del Vallès vol garantir la prevenció i detecció de les violències masclistes. Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió. Benvinguts a l'espai de llibres. Com sempre, amb en Jordi Sugranyes. Aquí tenim aquí els nostres estudis. Jordi, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, Carles. Molt bé.
0: Avui parlant d'un altre llibre. Aquest es titula El libro de los Baltimore. I és d'un aclamat escriptor, exitós també, escriptor suís, que és Joël Dicker.
1: Sí, és curiós el cas del Joël Dicker, perquè és un autor suís que escriu en francès i s'ha convertit en tot un autor multivend, best-seller, a tot el món, i amb efecte viral. Perquè, de fet, jo tenia ganes de parlar del Joël Dicker i d'aquest llibre. És l'únic que he llegit d'ell, perquè el vaig conèixer a través de les xarxes socials, perquè la gent el recomanava. Hi ha molta gent que recomana el Joël Dicker. I per tant, vas escoltant el seu nom i bé, doncs va caure aquest llibre a les meves mans i ha estat el primer que he llegit. I la veritat és que no...
0: Sí, no vas començar amb el primer, perquè aquest és el segon d'una trilogia on hi estava La verdad sobre el caso Harry Quebert, i el caso Alaska Sanders. Avui parlarem del llibre dels Baltimore.
1: Sí, és el del mig, que de fet molta gent el recomana, com a el millor. El que passa és que sí que és veritat que no és el seu primer llibre, va treure un anterior, que ja va guanyar algun premi, però el que li va donar fama mundial és La veritat sobre el cas Harry Quebert, que bé, ha rebentat vendes i ha rebut a més premis i el va llançar a la fama. I la veritat és a mi em cridava molt l'atenció aquest llibre. El que passa és que em va caure a les mans l'altre i vaig començar amb l'altre. Però la veritat és que és molt xulo també aquest que us porto avui.
0: Estem parlant d'un thriller?
1: És un thriller. El que passa és que és molt curiós. Llegint el Joël Dicker, em vaig adonar... no has d'esperar un llibre thriller o d'intriga habitual en què hi ha un assassinat al principi i has de descobrir qui és. No sé si és la seva forma d'escriure normalment, però aquest et va introduint en la història de manera paulatina i hi ha cert moment... de fet, al principi, jo no ho acabava d'entendre, perquè... Tot just a les... No faré cap tipus d'espoiler, A la segona o tercera pàgina t'explica que el seu oncle el truca i li diu que el seu cosí acabarà a la presó per un fet que ha passat que ja t'imagines que és greu, perquè anirà a presó i estarà anys tancat. I acaba aquell paràgraf o aquell capítol... ja et dic, és la introducció o així, que diu... Al cap d'un mes d'aquesta trucada arribaria el drama. Drama en majúscula. Per tant, clar, la teva imaginació va donant voltes en el sentit de... Clar, si una persona va a la presó, però és que fins al cap d'un mes no passarà el drama, què és el que ha passat i què passarà? I llavors el Joël Dicker et va explicant... a través del personatge, que és el Marcus Goldman, sí, et va explicant la seva història personal, no? I t'explica des de ben petit. I llavors et trobes amb tota una novel·la que és bastant costumista, que t'explica la història familiar. Realment, t'explica dues famílies que formen part de la mateixa nissaga, i et va explicant la història. I poc a poc, et va introduint i vas veient els personatges, i poc a poc et vas acostant a aquests, actes, a aquests esdeveniments dramàtics que són el que acabarà trencant tota la trama de la història i acabaràs, doncs, enganxat.
2: Són dues branques de la família Goldman. Un són els Goldman de Baltimore i els altres són els Goldman de Montclair, oi?
1: Sí, exacte. El Marcus Goldman és el fill dels Goldman de Montclair i per això titula la novel·la el llibre dels Baltimore, perquè els Baltimore no és la ciutat, sinó que és la família, la branca de la família que viu a Baltimore, els Goldman, i són dues famílies... Són dos germans...
2: Tots són la mateixa...
1: Sí, és, són els avis Goldman, però que viuen a Florida...
2: Però tenen el mateix rang, perquè dic que els Montclair són una família classe mitja, no?, que viu una petita casa a l'estat de New York, i els Baltimore, pròspers, i els que la sort sempre ha somrigut, habiten en una luxosa mansió, no?
1: Sí.
2: Hi ha un grau de...
1: El protagonista és el Marcus Goldman, que ja era el protagonista de la veritat sobre el cas que Harry Quebert, que aquí ve el tema de que sigui una trilogia, no en quant a la temàtica, o sigui, no és una història
2: tanca.
1: Que es va...
2: Continua.
1: Cada novel·la tanca, eh? Però el protagonista és el mateix, i t'explica, doncs, que la seva família, que vivia a Montclair, era la família de nivell mitjà, que el seu pare... Ah, no recordo, les feines, però, bueno... Eren professionals, però tenien un sou normal, anaven en cotxe normal.
2: En canvi, els
1: Baltimore, els seus oncles, doncs vivien en una mansió luxosa.
2: Alta societat.
1: Els convidaven a l'estiu. Llavors, tu vas llegint el llibre i t'adones de l'enveja que té el Marcus Goldman i de com admira els seus oncles i com voldria viure amb els seus oncles, ser els seus cosins, formar part de la família dels seus cosins, i com mira amb menyspreu els seus pares, no? I vas veient com aquesta relació i aquesta vida va passant i com a poc a poc aquest nen que admira els seus oncles i que creu que els seus pares no han fet res a la vida, poc a poc va rascant i s'adona que no tot el que llueix és sort i que no tothom té tanta sort com el que aparenta, no?
2: Com dius, utilitza el compte enrere constant cap a la revelació final de què va ser exactament el que va passar en el drama.
1: Sí, és una mica complexa la lectura. Complexa en el sentit de que...
2: Ja s'alça del temps.
1: Sí, ja s'alça en el temps. Clar, tota la història, el present, està situat 8 anys després de l'anomenat drama, que és quan ha mort ja l'oncle del protagonista, el Marcus Goldman, i ell va a Florida a buidar. Sí. La casa. Uh-huh. I a partir d'aquí comença a trobar fotos, comença a trobar escrits, cartes, i va recordant tot el que ha anat passant. I et va parlant de tota la seva vida. De fet, comença des de ben petit, que és nen i els seus oncles el conviden a passar el Nadal, fins que és adolescent, comença a treballar, i vas veient tota l'evolució del personatge i d'aquests oncles que semblen intocables i que tota la i que els avis els admiren i que tenen una posició molt alta, com a poc tot aquest castell es va derrumbant
2: per enveges, no? Suposo.
1: Bé, acabant, sí,
2: secrets,
1: sí, sí,
2: acaba... secrets foscos, no?
1: Sí, sí, hi ha una història així estranya, perquè hi ha cert moment en què ell sabe molt amb el seu cosí i arriba un personatge nou, un noi del barri dels Baltimore.
2: El Finn, el Woodward Woody Finn.
1: Sí, que... Okay. Woodward, sí. Que els Baltimore... És com que...
2: És un tio molt talentós en esports, es veu, oi?
1: Sí, sí, sí, i l'adopten. No és que l'adoptin formalment, però pràcticament l'adopten.
2: Vols dir que té un passat,
1: i passa a ser...
2: passat complicat, no?
1: Sí, però... Sí, sí, sí, sí. Mm. Però, de fet, entra a dins de la banda dels cosins, mm-hmm, i s'avenen tots tres. Tots tres es consideren cosins. Però, clar... es comença a veure que realment la estreta relació que hi havia amb el temps es veu com es va escardant. Vale. I el Marcus, que és el cosí que ve de fora, no?, i que admirava tota aquella família, a poc a poc va descobrint com tot aquell retrat perfecte doncs es va escardant. I
2: l'Alexandra, qui és l'Alexandra Neville? És el gran amor, diu, compartit,
1: sí,
2: de la joventut, no?
1: Sí, clar, és que...
2: Aquí també per d'amor, no?
1: Per això deia que la trama és complicada, perquè es va barrejant. L'Alexandra és la exdona del Marcus, del protagonista, que es troba per casualitat en el moment present. 8 anys després del drama i tot, es troba amb la seva exdona.
2: I llavors, també és important aquí.
1: Clar, també ell intenta recuperar aquest amor que ha perdut enmig de tota la bogeria de records que està tenint, perquè a més ell és escriptor. Per tant, es planteja escriure la història de la seva família, dels seus oncles, i tot el que va passar. Llavors, clar, es va mesclant una mica la ficció, o més que la ficció, els seus records, amb la història actual, amb les coses que va descobrint tal com ell va recollint la casa del seu oncle, i és el que et deia, no és una intriga... Fa uns dies parlàvem de Sé lo que estàs pensando, no?, del John Verdon,
2: sí,
1: que és una història d'intriga típica i tòpica, que és hi ha un assassinat i s'ha de descobrir què passa i tu veus la vida, o sigui, veus el cas des del punt de vista de l'investigador. Aquest és totalment diferent, perquè hi ha una intriga, però és una intriga molt casolana, molt de familiar. O sigui, no hi ha grans ni assassinats ni grans baralles, sinó que és veure com tot allò es va escardant i com el protagonista ho va veient, no?, o ho va descobrint, redescobrint i recordant, no?
2: Et va agradar, aquest llibre?
1: Em va agradar molt, la veritat és que sí. El que passa és que sí que és veritat que tothom qui l'agafi, que tingui en compte això, que no és una intriga d'un detectiu, sinó que és una història totalment familiar, totalment habitual...
2: Costumista...
1: Sí, sí, però que a poc et va atrapant. També em va agradar molt això, perquè hi ha cert moment... Clar, jo el vaig agafar amb moltes ganes, a més, el que et deia, a la segona pàgina ja saps que hi haurà algun fet delictiu molt important i que hi haurà gent que acabarà a la presó i així, i clar, tu l'agafes amb moltes ganes a veure quan passa.
2: Però
1: clar,
2: no passa
1: tu
2: res,
1: vas llegint i no passa res. Sí que passen coses, clar, és cap al final que entens tot el procés, no? Però al principi simplement veus un nen que va passar els Nadals i que diu, ostres, els meus pares... no poden convidar tot el barri i els meus oncles fan festes cada nit, no? I jo voldria viure així, i el meu oncle és un gran advocat, que a més, clar, el seu oncle ostenta, per tant, té cotxes, compra cases d'estiueig, de passar l'hivern, i per tant, costa entrar-hi, i has de fer el clec mental, que jo en cert moment vaig fer de, bé, simplement, espera't, i ja passarà, no?
2: I
1: t'enganxa, i és cap a les últimes pàgines que comences a que totes les peces del puzzle que estàs fent doncs s'acaben entrellaçant.
2: A més, és una lectura...
1: Sí, és amena, és... Sí, el que diem a vegades d'aquests bestsellers que són capítols relativament curts, per tant, que acaben...
2: Fàcils de llegir,
1: que acaben sempre amb un punt així més de tensió. El que passa és que ja et dic, aquí tensió comença a haver-n'hi cap al final, però sí, enganxa molt.
2: És un llibre per apuntar-se, eh? El llibre de los Baltimore, Joel Dicker, també l'hem d'apuntar, aquest autor.
1: Sí, sí, sí.
2: Si volem llegir la trilogia, està molt bé. Segur.
1: La veritat sobre el cas Harry Quebert té moltíssimes bones crítiques i moltíssims seguidors a tot el món. I jo tenia moltes ganes, de fet, tinc moltes ganes de llegir-me'l. I mira, però la veritat és que tota la seva bibliografia té bons títols. La catastròfica visita al zoo, que és el seu últim llibre, també ha tingut molt bones crítiques. Així que és una bona elecció.
2: Jordi Sobranyes, com sempre, moltes gràcies per explicar-nos aquest llibre i recomanarem més lectures, no?
1: Sí, i tant. Moltes gràcies a tu, Carles.
2: Bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó. Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: Avui a Rap 107 en volem parlar de la visita que ha fet el pontífex aquest dia a Barcelona. Ha fet una parada cultural, com tothom sap, i simbòlica, els dies 9 i 10 de juny, un acte central que va ser la benedicció de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'en Gaudí i el seu procés de beatificació. També va visitar el monestir de Montserrat. Però, a més, envoltant tota aquesta visita, que va tenir una gran repercussió, de fet encara la té, la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, avui volem parlar de música, i ho fem de la mà del paretà Josep Molins, que està en el grup de música, un grup que s'anomena Worship.cat, que és la resposta a tot un somni per poder lloar al Senyor en català, on ell ens explicarà què fan amb aquestes cançons, amb aquests cants que estan en altres idiomes i que el tradueixen al català. Però abans de tot li donem la benvinguda a Josep Molins a Rap 107. Benvingut.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Abans de res, Josep, sobretot, què sents que va ser per tu poder participar en aquests cants que vau oferir al Papa?
2: Bé, va ser un regal, no? No es pot descriure de cap altra manera, una experiència única, poder participar de tot l'acte que es va fer a l'estadi de Montjuïc, Lluís Companys, davant de tanta gent, van assistir-hi 40.000 persones, i a més, doncs, poder cantar cants de lloança en català. Va ser un honor molt gran.
1: Com es va donar aquesta ocasió, aquesta oportunitat?
2: Doncs bé, Worship.cat és un projecte que va néixer fa uns 10 anys i ara d'alguna manera doncs, s'ha reprès, s'ha revifat amb la publicació d'un àlbum el mes de febrer del 2026 titulat Tambo amb mi i amb 10 noves cançons, no? I per celebrar també aquests 10 anys de Worship.cat. I jo diria que gràcies a la publicació d'aquest àlbum doncs, se'ns van acostar des de l'organització de tot aquest esdeveniment a l'estadi Lluís Companys i ens van demanar doncs, si podíem participar-hi com a Worship.cat doncs, amb el nostre projecte, amb les nostres cançons.
1: Uh-huh. I quina peça vau triar i per què?
2: Doncs vam triar tres cançons concretes. Vam triar la cançó de Em Salves i la cançó de Tan bo amb mi, que dona també nom a l'àlbum. I finalment també volíem tancar-ho tot amb una cançó que es diu Com tu, Maria, que al final, doncs, per temes de temps, per temes de directe, doncs no vam poder arribar a cantar, no? Però que, bueno, que teníem preparada amb molta il·lusió. I que també forma part d'aquest últim disc. I les vam triar perquè creiem que era el que més podia representar doncs, el que venia a fer el Sant Pare, no?, en aquesta visita a Barcelona, i també el que d'alguna manera doncs, per nosaltres significa la fe i volíem també transmetre-ho a tota la gent que estava a l'estadi en aquell moment, i llavors vam triar aquestes dues cançons, no? Em Salves i Tan bo amb mi, d'alguna manera reflectint aquest amor de Déu, no? que ens salva, que és bo amb nosaltres i que al final doncs, ens estima i vol el millor per nosaltres.
1: Uh-huh. A part de tu, Josep, que ets de Parets, no sé si hi havia algun component més dels 8 que estava a dalt de l'escenari, també de la nostra zona, perquè recordem que sou de la Delegació Jove de Terrassa, de la diòcesi de Terrassa, a la que pertany Parets del Vallès.
2: Això mateix, sí. Tots els components del grup eren de la Delegació de Joventut de Terrassa, de la diòcesi de Terrassa, no?, que és... Bé, dit així ràpid, és el Vallès Oriental i Vallès Occidental. Realment jo era l'únic component del Vallès Oriental, la resta eren tots del Vallès Occidental, però bé, en el fons no estem gaire lluny els uns dels altres, o sigui que érem tots de per aquí a la vora.
1: Uh-huh. Esteu acostumats a tenir públic, potser un públic més a prop, que va suposar, m'imagino, els nervis a oferir les vostres peces musicals davant de tantíssim públic, no?
2: Sí, realment, worship.cat com a tal és una iniciativa, no?, que això, no?, agafa cançons de l'anglès i les tradueix al català i les pengem després a les xarxes, no?, a Spotify, a YouTube, etc. No ens definim com un grup com a tal, no? I per tant, tampoc estem acostumats a fer actuacions en directe, ni concerts, ni res d'això. O sigui que, d'alguna manera, encara va ser més impressionant poder actuar davant de tanta gent, els que ho feien, alguns, per primera vegada, sense haver participat encara abans del projecte. Alguns sí que havíem tingut la sort de poder cantar algunes de les cançons del nou disc. Llavors, en aquest sentit, era una experiència única, una experiència pràcticament com per primer cop, no? I va ser, per tant, doncs, bé, doncs, vam tenir molts nervis, vam tenir també molta preparació per fer que sortís bé. Tots nosaltres estem acostumats, tots els que vam cantar, estem acostumats a cantar doncs a les nostres parròquies, en els nostres moviments, però clar, passar de cantar en una parròquia, no?, on la gent et coneix, on la gent sap qui ets, a cantar davant de tanta gent, doncs és un canvi realment molt, molt gran.
1: Uh-huh. Imagino que vau tenir també l'oportunitat de parlar amb altres grups que també feien interpretacions com vosaltres, feien cançons. No sé si vau poder també saludar amb el Papa.
2: Sí, amb el Papa no vam tenir l'ocasió de parlar-hi. Realment nosaltres quan vam actuar va ser abans que ell arribés a l'estadi. De fet, vam tenir l'honor i la sort de poder obrir l'acte, no? I vam ser el primer grup que vam actuar de tota la tarda. Per tant, el Papa no el vam poder saludar directament, però sí que vam estar en contacte amb gent doncs, d'altres grups. Jo personalment vaig estar en contacte amb un grup de granollers que van actuar
1: els
2: a continuació
1: veus,
2: nostra.
1: Potser, no? Veus
2: sí,
1: o no?
2: Exacte. Sí, exacte. És possible, sí. No conec el nom, però conec algun dels integrants i va actuar gospel i després de gospel va actuar un altre grup que, bé, no sé el nom, sé que són, em sona que són de Granollers i doncs, bueno, vaig poder parlar amb algun component d'aquest grup, també amb algun dels components que tocava la viola en l'orquestra que va acompanyar després tota la cerimònia posterior on ja hi havia present el Sant Pare. Vull dir que sí, al final, doncs, entre camerinos, no?, ens vèiem les cares, vam poder veure també l'Escolania de Montserrat i sí, tants d'altres, no?, els castellers que van actuar també i ho van fer també.
1: Uh-huh. Quin ambient es vivia? Què és el que vas sentir, tu?
2: Bé, doncs, molts, molts nervis. Tothom estava, doncs, això, nerviós i a la vegada il·lusionat de poder formar part, no?, d'aquest esdeveniment històric, no?, això de que vingui un papa, bé, doncs no passa cada dia, ni molt menys, i realment és això, no?, per una part nervis, per altra part il·lusió, i bé, tots molta alegria, no?, també de poder formar part d'això i de tenir aquest honor.
1: Uh-huh. Existirà, Josep, ara, després de la visita del pontífex per worship, un abans i un després d'aquesta actuació?
2: Jo diria que sí, jo diria que sí. Aquesta actuació jo crec que ens ha catapultat, no? Ens ha fet molt més coneguts del que ja érem. Jo crec que en alguns àmbits ja la gent ens coneixia i això, però jo crec que a partir d'ara ens poden conèixer molt més. I de fet és possible que ens plantegem doncs, actuar en algun altre esdeveniment properament de també de la diòcesi de Terrassa.
1: Uh-huh. Teniu agenda, teniu alguna cosa en ment en un futur pròxim?
2: I no sé fins a quin punt és oficial, no sé fins a quin punt ho puc dir, Però sí, sí, sí. De cara al començament del curs vinent, tenim pensada alguna actuació i bé, jo crec que amb el temps ja es aniran donant més detalls, però sí, sí, sens dubte tenim moltes ganes, no?, de donar a conèixer aquesta música, aquesta lluança en català perquè la gent al final pugui lluar, pugui cantar amb la seva llengua.
1: En Josep Molins, on per atac ha tingut la sort de cantar en aquest acte previ a la visita del Pontífex a Barcelona.

0: i tanta gent, o jo sóc un més, no? Però hi ha hagut tanta i tanta gent involucrada i que ha dedicat molt esforç i, òbviament, com nosaltres, segurament, de franc, totalment altruistament, i per, bueno, per celebrar, no?, aquesta vinguda del Papa i aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: M'imagino que el vídeo està penjat a les xarxes, el poden veure els nostres oients?
0: Sí, pel que em consta, es pot veure en algun stream de YouTube que va quedar gravat de tota la vigília. Jo almenys l'he trobat de la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola i estic segur que d'altres plataformes també estarà disponible.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu escoltar aquest grup i els altres que van acompanyar tota aquesta jornada, aquesta meravellosa vetllada, però avui estem parlant amb Josep Molins, de worshipcat.cat, que no és un grup de música ni un moviment, és la resposta a un somni, poder lluar el Senyor en català, traduir aquests cants, aquestes lloances al nostre idioma. Ha estat un plaer, Josep, parlar amb tu. Esperem que en una altra ocasió tornem a tenir aquest contacte. Sempre que vulguis i que ens hagis de donar alguna notícia bona com aquesta, doncs ja saps que tens el micro de Rap Sense Tobert. Moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Heu escoltat aquest programa de Rap Sense Tobert en redifusió.

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. Mm. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
4: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
3: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
4: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
3: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
4: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
3: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
4: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
3: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
4: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
3: Que no ens enredin.
5: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
7: Benvinguts, benvingudes al nostre espai de salut que fem conjuntament amb l'equip d'atenció primària del CAP Parets, l'Institut Català de la Salut en el nostre municipi, i que mensualment tractem un tema molt interessant sobre salut, lògicament, i lògicament també amb especialistes que saben del tema. Avui tenim a l'altra banda del telèfon a la infermera Cristina Moya. Ella i amb ella parlarem dels consells i la prevenció de les malalties respiratòries. Hem de dir que recordar que ara fa uns dies Salut va anunciar que la incidència de la grip estava en els nivells potser de transmissió molt alts, cosa que ja havia permès assolir aquests pics d'epidèmia de la corba de contagi. És normal en aquesta època de l'any, no es espantem, però sí que cal tenir present unes precaucions i unes mesures que tot seguit coneixerem de la mà de la infermera del CAP Parets, Cristina Moya, a qui li donem la benvinguda. Com dèiem, s'ha arribat a un punt important. Lògicament, aquesta època de l'any només hi ha grip, també hi ha refredats, també hi ha Covid. Què hem de fer si ens hem contagiat i què hem de fer si en el cas de prevenció, que també és molt important, no?
8: Doncs, en principi, si ens hem contagiat, doncs, que sapiguem que no hi ha cap tractament que curi ni aquests refredats, ni aquesta grip, ni aquesta Covid, ¿vale? I que els antibiòtics no són efectius per combatre els virus. Només són efectius en tractaments a infeccions produïdes per bactèries. Així que l'únic que podem fer, si ens hem contagiat, és intentar millorar els símptomes, ¿vale? Com ho podem fer? Doncs bevem molta aigua, sucs, caldets, infusions, descansar i fer repòs. També ens poden ajudar, doncs, fer dutxes, banyar-nos, vale, per estomar els mocs, o fins i tot posar-nos suero fisiològic pel nas, o agua d'aquestes que venen en salades. I també per la irritació de la gola hem d'intentar, doncs, mantenir aquesta gola ben hidratada, vale, perquè al tossir, pues, irritem molt el que seria les goles. I, bueno, i també ens ajuda el tema de si tenim la garganta hidratada, doncs, traurà millor aquest moc. Després, doncs, podem prendre analgèsics, també, una de les coses.
7: Cristina, per què agafem més refredats o la grip a l'hivern que no pas en altres èpoques de l'any?
8: Doncs, en principi, ho podem agafar durant tot l'any, però durant la tardor i l'hivern, doncs, aquests virus es mouen molt més, ¿vale? I som més responsables d'infeccions respiratòries, com, bueno, com estem dient, doncs, el refredat, la grip, el Covid, però a l'estiu també ens podem refredar. I ja creu que les persones podem agafar refredats fins i tot 2 o 3 vegades l'any, sobretot més en els infants, no? I tenim més cura dels nens i amb la gent gran.
7: I en cas d'haver-nos contagiat, què ens aconselles que fem? Ens has donat algun consell, però quins serien els bàsics?
8: Doncs els bàsics seria hidratar-se bé, si ens trobem malament, prendre alguna cosa tipus paracetamol, ¿vale? Que és el que ens ajudarà una miqueta més, també per si tenim febre o ens fa mal al cap, i intentar descansar.
7: En aquests casos, Cristina, què és més recomanable, el paracetamol o l'ibuprofè?
8: El paracetamol. El paracetamol és un antitèrmic i és el més recomanable.
7: O sigui que a qui tingui dubtes, doncs sempre millor paracetamol, no?
8: Exacte.
7: I és també una pregunta important saber quan cal atenció mèdica. Moltes persones ja reconeixen el seu cos que estan agafant aquest episodi de grip i no acudeixen al metge, no? Però quan cal aquesta atenció mèdica?
8: Pues mira, en principi en persones que tenen un bon estat de salut, els símptomes poden desaparèixer en 2 o 3 dies, ¿vale? I sobretot desapareixen en 1 o 2 setmanes. Però la tos i aquest cansament de vegades pot estar fins i tot una miqueta més. Aquestes malalties no acostumen a requerir l'anar al cap, amb el que hem parlat, no? Del repòs, de la hidratació, del paracetamol, ho podem millorar. Però si aquestes persones, a més, comencen amb tos molt persistent, que s'ofeguen, que cada cop es troben pitjor, aquests casos, o que tenen alguna malaltia, nadons, doncs sí que haurien d'anar a algun metge.
7: I, Cristina, com podem diferenciar si és una grip o és un refredat?
8: Un refredat normalment són mocs i tos, i sí que podem trobar-nos malament. Però una grip ja ve acompanyat de febres altes, de dolor muscular, de tos molt seca, mal de coll, malestar general, el nas molt tapat, sensació d'escalfreds, ¿vale? Secreció nasal i, bueno, al principi aquests serien els símptomes.
7: I què és el que podríem fer per reduir el risc de contagiar-nos ara que hi ha més circulació de virus, que segurament alguna persona malalta o amb virus en el nostre entorn?
8: Doncs tant des de salut com des del CAP, ara mateix el que sí que recomanem és que si has d'anar a algun centre de salut, utilitzis mascareta, o fins i tot si has d'anar perquè a les sales d'espera pots contagiar-te de qualsevol manera. De fet, una persona a risc hauria de portar mascareta quan està molta gent, ¿vale? Quan està en interacció social, fins i tot fora del seu entorn, o quan van al metro o en espais tancats.
7: Algú pot pensar que ja s'ha acabat l'època de vacunació i no és així, ja fa uns mesos va començar, però encara aquest mes de gener, i no sé si dir-te fins i tot al febrer, ens ho confirmes o no, encara ens podem vacunar.
8: Exacte. Encara estem amb la campanya de vacunació, encara la gent pot demanar hora i vacunem. Fins i tot es recomana vacunar-se abans que arribi aquest període, primer a les persones grans, les persones fràgils i les persones embarassades o que tenen alguna malaltia crònica. Però ara mateix està obert a tota la població que pot demanar hora per vacunar-se.
7: Cada població, cada zona té el seu pic del virus. A Parets acostuma a afectar més ara al gener, no és així?
8: Sí, encara que no tenim les dades ara mateix, però sí que ara tenim un gran pic d'aquest virus que corren.
7: És a dir, importantíssim, a l'hora d'acudir a algun centre sanitari o a algun hospital, tot i que ens hi trobem bé de salut, si ens hem de relacionar o hem d'estar a la sala d'espera durant una estoneta, molt, molt recomanable portar la mascareta, prevenir, i en el cas d'agafar-lo, doncs tot el que ens ha dit la Cristina és molt important. Alguna cosa més a afegir, Cristina?
8: Hidratar-se, intentar rentar-nos les mans, ser conscients, ¿vale? Algunes cosetes així que podríem intentar per fer prevenció, rentat de mans, ventilar sovint tot el que són les estances on estem, intentar evitar també estar amb persones que estan contagiades, no? I, bueno, serien algunes petites recomanacions.
7: Això de la ventilació que diu la Cristina és molt important, perquè ara en aquesta època que fem servir tots més a la calefacció, no?, i que, doncs, potser no s'acostuma a obrir tant finestres per no perdre aquesta escalfor, de tant en tant 10 minutets al dia per renovar l'aire d'aquesta estança, això seria primordial. Doncs hem parlat amb Cristina Moya, que és infermera de l'equip d'atenció primària del Cap Parets, dins l'Institut Català de la Salut, atenció primària. Amb ella hem parlat una miqueta de, precisament, aquests consells de prevenció de les malalties respiratòries, que estem en ple hivern i és importantíssim parar atenció i tenir cura de tots aquests consells que ens ha donat ella. Cristina, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Serà fins la propera ocasió.
8: Fins la propera.
7: Adéu.
8: Adéu.
6: Parlem de salut. El Cap Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
9: Va tot bé?
10: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
9: Això és violència masclista.
11: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
12: Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
13: Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
14: Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

righteous, sister sinner says funky. How was I?

0: RAP 107, serveis informatius.
1: El març del 2027 farà 3 anys que es van fixar els preus del lloguer a 271 municipis catalans amb mercat residencial tensat, 15 de Vallesans. Aleshores, vencerà el termini d'intervenció previst, però la Generalitat va anunciar dimarts passat que el prorrogaria un any més. La zona tensada s'ampliarà a 55 nous municipis, inclosos Figaró i Vilalba Sasserra, però n'exclourà 22, 6 dels quals són el Vallès, Granollers, Mollet, les Franqueses, Parets, Canovelles i Montmeló. El motiu és que ja no compleixen les condicions per formar-ne part, gràcies a l'evolució favorable dels indicadors que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Entre altres criteris, el preu que les famílies dediquen al lloguer no supera el 30% de la seva renda i el creixement dels preus es considera contingut amb una diferència en relació a l'IPC de menys de 3 punts. En total, els municipis vallesans que surten de la zona tensada apleguen més de 184.000 habitants. La mesura té efecte en la regulació dels preus, explica Gemma Jiménez, portaveu del govern i regidora d'Urbanisme i Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, respecte a la bona nota de la ciutat en els indicadors d'habitatge de la Generalitat. Explica que són uns criteris objectius que mostren una millora en la salut del mercat habitacional de Granollers i ho vincula a les polítiques del consistori. Francesc Xavier Asso, agent immobiliari de Finca Roda Granollers, es mostra incrèdul de la supressió sobtada dels topalls. Reconeix que no han sigut tan efectius com es buscava amb preus fixats a Granollers, que no estan gaire lluny dels preus del mercat lliure. Tot i que es proclama partidari de l'autoregulació, el mercat considera una mica inconcebible la sortida dels municipis vallesans de la zona tensada. Col·lectius per l'habitatge s'hi han oposat amb convicció. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, ho considera absurd. Els llogaters de Mollet ja no necessiten que hi hagi un lloguer màxim, es pregunta irònicament. No podem aixecar el peu de l'accelerador, el més probable que passi és que els preus tornin a pujar.
2: L'Ajuntament de Parets del Vallès inaugurarà aquest pròxim dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda a l'espai del Parc del Sot d'en Barriques, una escultura dedicada als donants de sang del nostre municipi i del conjunt del Vallès Oriental. L'acte tindrà lloc, com dèiem, al Parc del Sot d'en Barriques i vol reconèixer públicament la tasca altruista de les persones que contribueixen a salvar vides a través de la seva donació. La iniciativa compta amb el suport de la Federació de Donants de Sang i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, que han destacat la importància de visibilitzar la donació com un acte de responsabilitat col·lectiva. Segons aquestes entitats, el Vallès Oriental és una de les comarques amb més tradició donant i l'escultura vol ser tot un símbol permanent d'aquest compromís. Hem parlat amb l'alcalde de Parets del Vallès, en Francesc Juzgado, i es mostrava content d'inaugurar aquesta escultura dedicada a tots i totes les donants de Parets i de la comarca.
3: Jo crec que calia, almenys a Parets ens ho hem plantejat des de fa molt de temps. Parets és una cosa més que acostuma a ser solidari, que és amb els donants de sang. Vull dir, cada cop que hi ha recapta de sang, com Parets hi participen, veïns i veïnes hi participen molt, i per tant crec que amb reconeixement a això i el resultat i el perquè i el motiu d'aquesta donació de sang, que al final tot això és per salvar vides, no és una solidaritat pel dia a dia, sinó a més per poder salvar vides, doncs creiem que valia la pena, que ho havíem comentat amb l'Associació de Donants de Sang, alguna vegada doncs, de fer una petita escultura en commemoració i en reconeixement d'aquests veïns i veïnes que altruistament i sobretot sent molt, molt solidaris i pensant en el bé que poden fer altra gent que necessita sang, doncs són donants. I això ho fem aquest dissabte, a les 7 de la tarda, farem la descoberta d'aquesta escultura en el Sot d'en Barriques.
2: Durant l'acte d'inauguració, representants institucionals i membres de les entitats de donants valoraran la necessitat de mantenir un flux constant de donacions per garantir les reserves als hospitals, no només de sang, sinó també d'altres donacions com plasma, mama, medula, teixits o llet materna, per exemple. Una obra que també vol servir per sensibilitzar les noves generacions de donants i reforçar la cultura de la solidaritat al nostre municipi. Serà aquest dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda al Parc del Sot d'en Barriques, inauguració de l'escultura dedicada als donants de sang de Parets i de la nostra comarca.
0: Notícies.
1: Avui parlem amb un jove porter que és tot una promesa de 15 anys al futbol sala Parets, que es diu Álvaro Gómez. De fet, amb només 15 anys ja ha debutat al Sènior A. El Sènior A va reforçar el juvenil B, que ha aconseguit pujar a primera divisió, ha jugat amb el cadet, ara serà juvenil. Parlem amb l'Álvaro Gómez, aquí tenim aquí a l'altre cantó del telèfon. Álvaro, com estàs?
4: Hola, molt bones, Carles. Pues doncs molt bé, aquí estem.
1: Quan quart d'ESO, fent quart d'ESO i debutant al Sènior. Això com es menja, tu?
4: Doncs ha sigut un any bastant intens, ja que als estudis hem tingut que estar molt ficats en ells per treure l'ESO amb bones notes i també amb el futbol, amb molta força.
1: Bé, tu has jugat amb el cadet, sobretot. Què tal? Com ha anat amb el cadet?
4: Bueno, ha sigut una temporada bastant dolenta, que no han sortit les coses com nosaltres volíem, però bueno, són coses que passen a l'esport, que no totes les temporades són bones, i això, una temporada millorable.
1: En canvi, aquest cap de setmana ha reforçat el juvenil B.
4: Sí, ha sigut un cap de setmana molt bo, ja que vam jugar ja a les semifinals del play-off amb moltes ganes i il·lusió de pujar aquest equip a primera i finalment ho hem aconseguit aquest cap de setmana.
1: Vas poder jugar minuts o què?
4: Sí, vaig jugar tota la segona part.
1: Contra Gavà us va costar més el compte, oi?
4: Sí, va ser un partit que vam sortir una mica adormits, però vam saber resoldre el partit a la segona part.
1: A la final, no sé si va ser més fàcil, però va ser un equip que es defensava molt. No sé si vas tenir moltes ocasions de lluir-te, però veig que ells estaven tirats molt enrere, aquest equip de Barcelona que va arribar a la final, no?
4: Sí, va ser un partit on ells ens esperaven a mitja pista tot el partit, i bueno, la possessió de la pilota era tota nostra, i era anar pujant i quedant ocasions per poder guanyar el partit.
1: Això vol dir que vas tenir poca feina o què?
4: Sí, en total de la segona part potser em van arribar 5 cops.
1: Vale. Bueno, Álvaro, i a més vas debutar al Sènior, no?, l'últim partit de Lliga.
4: Sí, la veritat que és un luxe haver debutat al Sènior A, que és on és el somni de tots els més petits del club, que és arribar a jugar al primer equip i fer-ho tan jove és tot un èxit.
1: Home, i tant. Tu sempre has estat per porter. Tu tenies clar que volies ser porter quan eres petit?
4: Mira, jo el primer any era aprenent de mi i vaig ser jugador.
1: Vale.
4: Perquè el meu pare no volia que fos porter perquè es pensava que quan em ficaven gols cada gol ploraria.
1: Sí.
4: I doncs la primera temporada vaig provar de jugador, i em vaig donar compte que m'agradava més ser porter, i llavors, després del primer any, el segon any ja vaig ser porter i fins aquí.
1: Sempre de futbol sala, eh? Has jugat també a futbol gran o no?
4: No, sempre a futbol sala.
1: Sempre a futbol sala. I com et consideres de porter? Ets un porter amb molta agilitat, et col·loques bé, com et consideres de porter?
4: Doncs em considero un porter bastant àgil i amb flexibilitat. I també amb la importància que és jugar amb els peus a futbol sala, crec que tinc un bon joc de peus.
1: Sí.
4: I crec que això em dona qualitat.
1: I oportunitats per anar en l'aire. Bueno, tu ara, l'any que ve, ja seràs juvenil de primer any?
4: Sí.
1: Juvenil. Hi ha equip de juvenil, com ho veus?
4: Sí, de moment ja està quasi l'equip ja finalitzat, tancat, el juvenil A, de primera, però encara estan acabant de parlar-ho, això.
5: I amb l'entrenador del primer equip, del sènior, has parlat, et va dir que comptaria amb tu per l'any que ve, com va això?
4: Sí, em va agafar el passat dijous i em va dir que després de la temporada que vaig fer aquest any, que la temporada que ve seria el tercer puster de sènior A, i això, o sigui, aniria jugant amb el meu equip, que seria el juvenil, i en tot cas, doncs, qualsevol lesió del qualsevol porter, doncs aniria jo.
5: Escolta, això és un privilegi tan jove, no?
4: Sí, la veritat que és un privilegi.
5: Jo et desitjo molta sort, Álvaro, i moltes felicitats per la temporada que has fet, i que et vegin i que et reconeguin la teva feina tan jove, no?, que puguis arribar a ser el porter de, per què no, del sènior. I vés a saber, no?, més endavant si pots anar a alguna categoria inclús més alta, no?
4: Sí, sí. Qui sabrà això? Qui sabrà on acabaré?
5: Álvaro, que et vagi molt bé. Tu ara em sembla que has estat estudiant. Vols fer... T'agradaria ser profe d'educació física, no?, que vinculat també a l'esport, no?
4: Sí, jo soc una persona molt esportiva.
5: Escolta, Álvaro, doncs Álvaro Gómez, felicitats i que vagi tot molt bé.
4: Moltes gràcies, Carla, igualment.
1: Les escoles esportives municipals de Parets del Vallès del curs 2026-2027 es duran a terme de l'1 d'octubre al 27 de maig de l'any vinent. Les inscripcions s'obriran el 7 de setembre. Les escoles esportives són activitats adreçades a nens i nenes d'I4 i 5 per tal d'integrar l'activitat física i l'esport com un hàbit en la seva vida quotidiana. La formació esportiva es planteja des d'un vessant lúdic, a través del joc, i es posa l'accent en els valors de l'esport i del joc en equip. Per fer les inscripcions presencials es podrà acudir al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez de dilluns a divendres de 8 a 5 de la tarda. Allà es podrà omplir el full d'inscripció i fer el pagament amb targeta. Pel que fa a la inscripció electrònica, el full d'inscripció es pot trobar al web del consistori. Cal emplenar-lo i enviar-lo al correu escoles.esportives@parets.cat. Una vegada rebuda la sol·licitud, s'us respondrà amb un altre correu electrònic per acabar de formalitzar la inscripció. No s'acceptarà cap inscripció que no estigui acompanyada de tota la documentació. Cal remarcar que en cas de nova inscripció cal aportar la fotocòpia del DNI de l'infant o el llibre de família. El preu de l'activitat és de 21,5 € tot el curs. El pagament es farà obligatòriament amb transferència bancària o targeta de crèdit una vegada confirmada la inscripció. Les places a les activitats són limitades. No es crearà un grup si no s'arriba al nombre mínim de participants. En aquest cas, els infants es podran inscriure en altres centres on hi hagi places disponibles. Ja està tot llest per la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre de Can Rajoler de l'últim trimestre de l'any, entre els mesos d'octubre i desembre, i que es presenta una programació tan completa i variada com és habitual. A les obres teatrals i els monòlegs humorístics del Cafè Teatre se li sumen els espectacles familiars a càrrec d'escènica familiar i les sessions de cinema català amb el cicle Gaudí, que presenta una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els Pastorets de Parets, una obra impulsada per la dramaturga Caral Riera. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes després, el 18 d'octubre, serà el torn dels Riures amb l'obra Una idea genial, una comèdia de situació escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de dos premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuen els diàlegs, identificant els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes o amb discapacitat auditiva. L'escenari de Teatre Can Rajoler acollirà l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de You Say Tomato, escrita per Joan Llago, qui va rebre el Premi Serra d'Or al millor text teatral. Anna Moliner i Joan Negria interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues està destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de You Say Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per Joan Llago, Anna Moliner i Joan Negria. Tornen a posar-se als papers de Santi Rosó 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascú agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrenca una conversa intensa, feridora i còmica sobre el passat, les renúncies i les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbor presentarà parets al seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbor, qui ha estat acròbata al Cirque du Soleil i col·laborador al programa de televisió Grand Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals en xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt i final el 19 i 20 de desembre en la representació de Els Pastorets de Parets, una adaptació de Folky Torres creada per la paratana Caral Riera. Pel que fa als espectacles d'humor, dins el cicle de Cafè Teatre, la Sala Basart, el tret de sortida serà el 10 d'octubre amb l'espectacle David i José, No Somos Estopa, interpretat pels televisius David Fernández i José Corbacho. La següent cita serà el 7 de novembre amb un monòleg Feixedes i punt, del còmic Fel Feixedes, que compartirà amb el públic un recull de vivències, anècdotes i situacions personals. L'últim espectacle de la temporada, el 12 de desembre, amb Pare Nostre, que estàs en el sostre, un nou show unipersonal d'una de les còmiques més representatives, Charlie P. També hi haurà cinema-teatre al Can Rajolem, al cicle Gaudí. El 27 de setembre es projectarà Tres Adioses, la nova producció de la directora Isabel Cuixeta Malva, Ror Watcher i Elio Germano. Un mes després, el dia 25, es podrà veure Balandrau, dirigida per Fernando Trullols, amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Agatha Roca i Marc Martínez. Amb espectacles també per tota la família, a l'escènica familiar, l'11 d'octubre, portarà la companyia Zoom Zoom Teatre amb Soc una nou. El dia 8 de novembre serà el torn de la màgia a càrrec de Mac Edgar i l'espectacle Déjà Vu. I el 13 de desembre, The Incredible Box, de la companyia Letal. La venda d'entrades i abonaments es farà a partir del 8 de setembre en línia a espectacles.parets.cat, al mateix teatre una hora abans de cada representació, o excepcionalment a Can Rajoler els dimarts de 9 a 1. Recordeu que també hi ha el carnet amic.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Inhale. Exhale. Inhale.